Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Stop. Wow. Oh.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: to.
1: Obro, oh, obro la porta d'un món que per mi és nou. Miro per la finestra

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Ai, que ho som des de vegades, quan no veig que vora meu ai, tenc ses coses més guapes.
2: Ai, que hagués dit que tu anaves darrere de mi de garapes, com ho fa un petit porquet.
1: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
2: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet. No.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota, a la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on. MC.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Yo lo escucho. ¿Y tú?

punta dels dits ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ay.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: alıyorlar. Sen bun al.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

Pataràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant capipota o pinotxo,

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins

M'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

t'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: radio, ¿verdad?
1: Yo hago Skull. ¿Y tú?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Un, dos, tres i...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ja, let's go.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

migdia, perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortí ella de casa, perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè avui, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè avui,

a mi perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Fem viure un món preciós perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vam parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar.

perquè bo, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè bo, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè bo, perquè estic dit de la contrària. Tot era meravella, perquè bo, perquè estic fart de fàstics.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Sunset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos!

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop en vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides i també un parell d'entrevistes. La primera d'elles serà amb la formació instrumental Trio Tico, que acaben de treure el que és el seu primer disc, que porta per títol Pensaments. I la segona serà amb Ran, Ran, Ran. Parlarem amb el seu fundador Ferran Baucells per tal d'apropar-nos la nova producció, el títol Quadern de Viatges 1. Comencem, i avui ho fem amb Lluna Plena, que ens porta un tema, el tercer senzill d'aquest any ja, Els Clàssics és el títol, i ens porta a molts racons del nostre imaginari musical. L'escoltem.

0: Les efemèrides. Dia a dia, Actualicat.
1: Les efemèrides tenen també el seu temps aquí a Actualicat, de la mà de la nostra companya Pamela Martínez. Hola, Pamela.
2: Bones, Joan Manuel, i doncs sí, repassam les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol. Començam el 29 de juny de 2007, es celebra el primer festival Fes Lloc a Benlloc. El 29 de juny, però de 2013, es du a terme el concert per la llibertat al Camp del Barça. El 30 de juny de 1987 mor el compositor Frederic Mompou. El 30 de juny de 2010 mor el cantant Xavier Elías, membre dels 16 jutges.

0: Seguim en les efemèrides del 29 de juny al 5 de juliol, perquè l'1 de juliol de 2002 l'Associació de Managers de Catalunya i la revista Enderroc coediten el primer anuari de la música dels Països Catalans. I l'1 de juliol però de 2008 els Amics de les Arts editen el seu primer disc, Castafiore Cabaret. El 2 de juliol de 1965 neix el guitarrista del Sopa de Cabra, Josep Tió. El 2 de juliol de 1973 es publica el disc El Gat Blanc del guitarrista Toti Soler i el 2 de juliol, però de 1987, neix el membre dels Catarres, Joan Riera Prats. El 3 de juliol de 2014 es va dur a terme la primera edició del Festival Vida. El 3 de juliol, però de 2019, 5 anys després, la cantant Rosalía presenta el seu primer clip en català, Milionària.
1: La Rosalía. Que jo sé

0: Més efemèrides. El 4 de juliol de 1976 té lloc el primer festival d'estiu grec de Barcelona amb actuacions, entre altres, de Santi Arisa, la Rondalla de la Costa, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Xavier Ribalta, Marina Rosell, Raimon, Jordi Sabatés, Lai Batista o Secta Sònica. El 4 de juliol de 1992 neix la cantant valenciana, membre del trio Marala, Sandra Montfort. El 5 de juliol de 1993 va sortir el tercer disc dels Barts titulat T'ho diré mil vegades. I el 5 de juliol, però de 2014, va tornar al Festival Canet Rock.
1: Gràcies, Pamela, i fins d'aquí 7 dies.
2: Les entrevistes. Els seus protagonistes ens presenten les novetats.

0: Avui aquí, a les nostres entrevistes, estem amb un dels components del trio Tico, en Jordi Morell, bateria, percussionista i també compositor, que acaben de treure el que és el seu primer disc que porta per títol Pensaments. Hola Jordi i benvingut.
1: Hola, bon dia i moltes gràcies per l'entrevista.
0: Primer de tot, Jordi, com va sorgir la idea de formar aquest trio?
1: Aquest trio ens hem de remuntar al 2022, si ara no recordo malament, i sorgeix per... hi havia una proposta sobre la taula per fer un concert en una programació que fem des de l'Escola de Música de Sant Feliu de Guíxols, i en aquell moment doncs estava també entrant en el món del flamenc una mica, i en Carlos, que és també d'aquí, de Palafrugell, estava començant amb els estudis al superior, i li vaig proposar doncs de fer aquest concert. Vam trucar a en Guillem, que també es va apuntar de seguida, i vam quedar molt contents, ens va agradar molt tocar junts, i a partir d'aquí fins avui.
0: Aquest trio en l'actualitat s'ha format amb un sextet, podríem dir, no?
1: Sí, o sigui, el trio Tico som jo, en Carlos i en Guillem, en Carlos a la guitarra i en Guillem al baix, i després per aquest CD, per aquest projecte Pensaments, era com important, o vam creure doncs necessari també les col·laboracions d'altres timbres que ens ajudessin a realitzar, no?, aquest projecte amb el seu concepte, i per això vam trucar doncs als col·laboradors de com en Xavi, la Carlota i la Maria, sí.
0: Mm-hmm. Quin és el vostre univers? Què podem trobar si anem a veure un concert de trio Tico?
1: A nivell estilístic, no? A nivell estilístic així, d'estil musical.
0: D'estil musical, sí.
1: Doncs jo crec que estem influenciats de diversos estils, i al final doncs es noten tots aquests estils. I bàsicament, o sigui, és música mediterrània i agafa doncs tocs del jazz i tocs del flamenc. En Guillem i jo estem formats en música jazz, en Carlos en música flamenca, i després per l'estil de la formació, doncs una mica també músiques del món a nivell rítmic o a vegades a nivell sonor, no?
0: Podríem dir doncs també, Jordi, que la vostra música és una barreja de cultures?
1: Una mica, sí, una mica, sí, tant, sí.
0: Més coses que volem saber sobre el trio Tico, i de manera especial sobre aquest disc Pensaments. Pensaments és un disc doncs per escoltar amb calma?
1: És un disc que per tenir doncs un moment de reflexió, potser, no? I escoltar-lo tant a casa, òbviament també doncs en directe, i donar-li doncs potser això una volta a aquesta relació que proposem entre doncs color, pintura, poesia i música. Sí.
0: Pensaments, on ha estat enregistrat i qui l'ha produït?
1: Pensaments, vam gravar-ho al febrer a l'estudi al local de Vilablareig, amb en Marc Pinya al control, i després ho vam mesclar i masteritzar amb en Ferran Conangle a Barcelona.
0: Ja gairebé per acabar, Jordi, suposem que ja preparant la presentació en directe de Pensaments, no?
1: Sí, estem donant-li una mica de voltes al directe. Vam fer com una primera presentació, una preestrena, el 3 de maig al Festival Flors i Violes de Palafrugell. I ara doncs preparant una mica aquestes dates que tenim amb el sextet i procurant doncs de poder incloure aquestes tres vessants artístiques de la pintura, la poesia i la música, no?, que participin les tres i de la millor manera en el directe.
0: Doncs bé, ja ho sabeu, ben aviat el trio Tico els podrem veure en directe, a llocs com la Calella de Palafrugell, també a Girona, per exemple, i suposem que passant els dies s'ampliarà també l'agenda dels seus concerts. Mentrestant, també que sapigueu que podeu trobar Pensaments del trio Tico a les diferents plataformes digitals musicals. Hem estat parlant amb en Jordi Morell, un dels components d'aquest trio. Molt agraït per aquests minuts, en Jordi, i moltíssima sort amb aquest, el vostre primer disc.
1: Molt agraïts nosaltres, Joan, per atendre'ns i donar-nos aquesta entrevista, i moltes gràcies, esperem veure'ns ben aviat.

0: L'agenda de la música en directe.
1: Aquestes són les nostres recomanacions de música en directe per aquest cap de setmana. Algunes d'elles són incloses en diferents festivals, com el Festival Afònica de Banyoles, que es celebra del 25 al 28 d'aquest mes de juny, del Festival d'Esfolcat, que es celebra també aquest cap de setmana, o del Festival Random de Rubí, que s'està celebrant des del dia 20 de juny i arribarà fins al 5 de juliol. Comencem, doncs, per divendres. A les 8 del vespre, Sandra Montfort, La Fúmiga, El Diluvi i Cabra Fotuda, a Ciutat de l'Oci i de l'Esport de Manises. També a la mateixa hora, Pepeti Marieta a l'Ateneu d'Olvan. I també a partir de les 8 del vespre, l'Aranna a l'Auditori Ateneu de Banyoles. Mitja hora més tard, a 9:15, Sidonell i Dan Peralbo i el Comboi als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, Maria Jaume, Nelo Sí i Nastallat a la plaça del Sitjar de Capdepera. Mitja hora més tard, a 9:45, Pitxorines a la sala La Mirona de Sal. A les 10 de la nit, aquest divendres, a l'Osa, a la Muralla de Banyoles i també Buos a la platja Gran de Tossa de Mart. A 10:45, Sergi Estella, al Casal de Calaf. També a la mateixa hora, a 10:45, Ferran Palau, a la Jazz Bar de Ciutadella. Continuem amb dissabte, Auxili, Tessa, La Colla Pirata, entre d'altres, a la plaça Major de Benafigos. A 6:15 de la tarda, al Casino de Calaf, Tito Martí. A les 7 de la tarda, a Xupluc i Hidra, a la plaça de les Heres de Calaf, i Ginestà a Cal Borratx de Santa Pau. Passem ara a 8:15 del vespre, Raquel Lua a la Barca Tirona de Banyoles, i a 9:15 a l'Osa, a la plaça Gran de Calaf. 9 del vespre, dissabte, Magalí Sare i Cor Bruckner de Barcelona a l'Auditori Ateneu de Banyoles. També a les 9 del vespre, La Fúmiga, El Diluvi, Cactus i Naina a l'Avinguda de l'Antoneta de la Vila Joiosa. A 9:45, Xerim Aresté al Castell de Miravet. A les 10 de la nit, Minibús Intergalàctic a la Muralla de Banyoles i l'An Andreu a la plaça de Catalunya de la Pera. També hem d'afegir a les 10 de la nit els Pets a l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí. A 12:15, Els Amics de les Arts i Malifeta a la plaça Llibertat de Reus. Passem a diumenge. A 12:15 del migdia, Ramonets i Barreja a la plaça Major de Benafigos. A 6:45 de la tarda, Els Pets i Filomena als Jardins del Despujol de les Masies de Voltregà. A les 9 del vespre, en Andreu, al Teatre Municipal de Banyoles. A les 10, al Petit de Calèril, a la Muralla també de Banyoles. A 10:45 de la nit, Xanguito, a l'aparcament de Calamet d'Esporles. I, per últim, us volem recordar que aquest diumenge, de tiets o de talles, ja ho sabeu com ho preferiu, actuaran a l'Escardívol de Rubí.

0: Notícies a Actualicat.
1: L'Auditori de Barcelona va acollir el passat dia 18 d'aquest mes de juny els 7è Premis Alícia que organitza l'Acadèmia Catalana de la Música. L'acte, que també ha celebrat el 15è aniversari de l'entitat, ha reivindicat la música com una construcció col·lectiva i també ha volgut reconèixer la contribució de les persones i els professionals que la fan possible. Alosa, Momi Maiga, Irene Reich i Montserrat Torrent han estat protagonistes en aquests 7è Premis Alícia. Alosa ha rebut el premi al talent emergent per la proposta d'arrel tradicional i Momi Maiga ha estat distingit amb el premi a la interpretació per la gira Cairo. De la seva banda, Irene Reich ha guanyat el premi a l'autoria pel disc Ànima i l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marvà ha estat reconeguda en la categoria d'interdisciplina. A més, el disc Big Band Volumen 1 de Lluc Casares ha estat distingit amb el premi a la producció discogràfica. I per últim, Montserrat Torrent ha estat considerada Premi Alícia 2026 a la trajectòria per una carrera dedicada a la interpretació i la docència coincidint amb el seu centenari. La nostra enhorabona a tots els premiats i també a tota la resta de participants.

0: De nou, tot un plaer el tenir amb nosaltres el Ferran Baucells, el fundador de la formació Run Run, guitarrista, cantant, compositor, lletrista. Hola, Ferran, benvingut de nou.
1: Moltíssimes gràcies. Hola, moltes gràcies per convidar-me.
0: Primer de tot, Ferran, enhorabona pel disc. I la primera pregunta, com esteu vivint aquests primers dies d'aquest dies de vida, d'aquest nou disc titulat Quadern de Viatges 1?
1: Doncs treure material nou sempre és molt bonic i reps missatges doncs, de gent que li ha agradat i veus com el disc, l'EP en aquest cas que hem fet, agafa embrantida per ell mateix i les cançons doncs, van prenent significat també per la gent que ens escolta. I la veritat és que treure material és una de les coses més boniques de fer música, perquè és com que aportes un nou membre de la família i sempre fa il·lusió. Mm.
0: El títol ja evoca moviment, exploració i anotacions personals. D'on neix aquesta necessitat de plantejar aquest àlbum com un quadern de viatges?
1: Pues aquest quadern de viatges ve de viatges, precisament, que vam tenir la sort de fer l'any passat. I la veritat és que sí que en les cançons pues, s'acaba com abocant-hi idees, visions que has tingut durant els viatges, durant aquell marxar de la rutina, durant aquells moments màgics que només es poden donar quan tu estàs fora del teu ambient habitual i se't queden com sensacions, tens idees i d'aquí voler fer com un quadern de viatges 1 i amb voluntat doncs, que, si pot ser, vagi seguint tant viatjar com fent cançons relacionades amb viatges i si poden sortir algun quadern més, pues, millor.
0: D'això volíem parlar, això de posar-li quadern de viatges 1 al final, sona com, podríem dir, una declaració d'intencions. Significa, doncs, que ja tenim el volumen 2 al cap o a la llibreta o és tan sols, podríem dir, una estructura oberta?
1: Sí, és una estructura oberta. Mm-hmm. I molta gent té moltes llibretes, no? Com aquest és el quadern de viatges 1, però la llibreta 2...

0: al meu menjador, si diguéssim, amb la guitarra Martin, sempre hi ha la llavor, la idea, i abans no hi havia molt més canvi del que seria la idea bàsica a lo que acabàvem gravant. Aquesta vegada, amb la formació que ja portem uns anys, que és amb en Miguel Ballester a la bateria, la Martina Borrut al teclat i les veus, i en Joan Villarroya al violí, al baix, i també canta en Joan, vam treballar els temes, i la veritat és que de la llavor al que s'acaba gravant, doncs sempre ara es nota aquest fruit de treball, hi ha un pont, hi ha una voluntat de que els temes creixin, i jo crec que és enriquidor tot aquest procés, i la veritat és que estic molt content amb aquesta formació i com estem treballant els temes i els propers que vindran.
1: Musicalment, Ferran, els ran han anat pivotant entre el folk, el pop i fins i tot una electrònica subtil. Com definiries ara la paleta de colors sonors d'aquest nou disc?
0: Bé, la paleta, jo la veig, aquest nou disc, el veig més tirant cap al folk, més tirant cap a... El fet que en Joan toqui el violí ens dona un color més tradicional i és un instrument que aporta moltíssim. I crec que tots els estils que has comentat hi són, però jo crec que hi ha una voluntat més de folk, més de fusta en aquests tres temes, tot i que també hi ha un punt d'electrònica també, hi ha la Irene García del grup d'Elis que ens fa coros i afegeix també aquesta energia, però si he de triar un estil per definir aquest nou treball, jo crec que seria més tirant cap al folk.
1: Qui t'ha acompanyat, Ferran, en la producció d'aquest treball?
0: Aquest treball l'ha produït en Néstor Oñatibia, a Slim Studio. Sempre hem fet nosaltres la producció amb la persona que ens gravava. Aquest l'hem gravat amb el Miguel Ballester, amb el bateria que comentava, en el seu estudi, i vam decidir que seria diferent i una forma sana, entre cometes, d'aïllar-nos del tema i que fos una tercera persona la que fes les mescles, els mixes. I la veritat és que estic content i és una bona idea perquè algú, sense tenir el que nosaltres portem d'idea de la cançó, doncs faci els mixes i estic content.
1: Ferran, porteu ja una trajectòria sòlida, si no me'l recordo ara, ran com a tal es va fundar el 2013 i de música en català, a més, com veus tu l'escena actual?
0: L'escena actual la veig complicada, almenys des del meu punt de vista. Sento que hi ha molt menys llocs per tocar, almenys que se'ns obrin a nosaltres portes, i tot queda molt difuminat en una avalanxa de llançaments que fa que cada setmana hi hagi com una roda que ho embesteix tot una mica, almenys el que seria la nostra lliga, que es pot dir. I noto que de fa uns anys a ara hi ha com aquesta urgència de novetat i nosaltres ens costa trobar concerts, no festivals, vull dir, és com que tot sembla més gran, però en realitat s'està fent tot més petit.
1: Jo diria, per exemple, que la música que feu vosaltres, Cuina Lenta, i el text també de la manera que ho feu, té dificultats en aquest espai, no?, avui en dia.
0: Clar, però això no vol dir que deixarem de fer o que canviarem l'estil, perquè vull dir, és el que fem, és el que ens agrada fer i l'escena no ens ha de canviar.
1: Ferran, ja gairebé per acabar, ens agradaria també saber, per exemple, quan podrem ja escoltar aquest quadern de viatges 1 en directe.
0: Doncs estem molt contents perquè un lloc que convidem a qui ens estigui escoltant a descobrir si no el coneix és la Conxita de Sants, un lloc a Sants molt especial, i ja serà la nostra tercera vegada que hi toquem, i l'11 de juliol, a l'hora del vermut, o sigui, perfecte, a les 12, un dissabte, estarem presentant el quadern de viatges 1 allà, i ens fa il·lusió.
1: Doncs bé, ja ho sabeu, d'aquí res, ran estarà presentant ja el seu disc en directe, mentrestant el podeu trobar ara a les diferents plataformes digitals.

0: els musicals. Hem estat parlant amb el que va ser i amb el que és el fundador de la formació Ran, Ran, Ran, Ferran Baucells. Ha estat un plaer de nou, Ferran, i el millor dels desitjos per aquest nou projecte.
1: Moltíssimes gràcies. Igualment, el fet de treure discos, com comentàvem al principi, també és maco per rebre, per parlar amb vosaltres. Vull dir que us ho agraeixo molt.
0: Gràcies, Ferran.
2: Després d'haver arribat a vora mar per veure cap on podries avançar, has canviat el vell paisatge per un far. Senties que tot havia de canviar, seguint els que han marxat per no tornar.

0: canviat el vell paisatge per un far.
1: Notícies a Actualicat.
2: La FIM Vilaseca, la Fira de Música Emergent i Familiar, ha obert la convocatòria artística per participar en la seva edició 2027, que se celebrarà els dies 6, 7, 8 i 9 de maig de l'any vinent. La fira, com sabeu, és una fira professional de referència dedicada a donar visibilitat a propostes emergents de música moderna i a espectacles musicals familiars i per a tots els públics, consolidant-se com un espai clau de trobada entre artistes i professionals del sector musical. La convocatòria, doncs, s'adreça a dues tipologies de projectes: música emergent i música familiar i per a tots els públics. Les propostes seran valorades segons criteris de qualitat artística, innovació, identitat pròpia, projecció i adequació al context professional de la FIM. També es tindrà en compte la diversitat global de la programació en estils musicals, formats, gènere i equilibri territorial. Recordeu, doncs, les inscripcions s'han de formalitzar a través del web oficial pro.fim.cat.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja al punt i final aquesta edició d'Actualicat. Tornarem, però, d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu, gaudiu de la música en català i també en directe. Adeu-siau.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sols un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltau des del Colònia Sant Pere a través del www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre a Ràdio Horta, com us van ja divendres, concretament divendres dia 26 de juny de 2026. Avui començàvem i acabàvem amb la xifra 26 i va de 6 os la cosa, o de 26 a davant i darrere, que no és cap i cua, realment vist així, però també té aquesta curiositat que m'agrada dir a vegades. Avui molt d'anys a tothom qui faci festa en el dia d'avui, sobretot qui vos parla un servidor, així que bé, és fer en aquest cas fer el millor que pugui en aquest dia d'avui, com dic, que això sempre és una mica, bé, anava a dir especial, al final, després ja de tant d'anys de fer ràdio i tenir el plaer de fer ràdio Horta Municipal. La veritat és que ja arriba un punt que ja, a veure, especial ho és cada dia, al final, no només els dies més marcats. Avui, però, és especial també, no per jo, que també, en part, si més no, també indirectament pel que diré, més enllà del que ja he dit, perquè comencen, donen el sus oficial, les festes de Sant Pere 2026, unes festes que van des d'avui dia 26, tot i que sí que és veritat que ja dimecres hi va haver un primer acte, però els us oficials avui divendres i aniran fins al diumenge 5 de juliol. No aquest diumenge, sinó el diumenge de la setmana que ve, és a dir, una setmana i tres dies, bàsicament. Dos dies i mig, o bé, com ho vulgueu, un poc, quasi més no. Si comptéssim dies sense, serien una setmana i tres dies. Per tant, esperem que comencin molt bé aquestes festes de Sant Pere. Segur que les començaran també amb molta calor, això seguríssim. I bé, una festa que ja per les dates que se dona tema, perquè evidentment se fan perquè el dia 29 és Sant Pere i lògicament sempre se fan al voltant d'aquesta data, això no té més història, per tant, pot començar un dia o pot començar l'altre, però lògicament és per aquestes dates. Igual que va també en el cas d'Artà, sí que és perquè més rigorós allò d'acabar el dia 7 d'agost, en el cas de la colònia sí que hi pot haver una mica més de marge a l'hora d'acabar un dia establert com a tal, i per tant depèn cada any un poquet dels actes que hi pugui anar avanti. Bé, com dic, avui se dona el sus, una festa esperant que refrescants, pel si no per la temperatura que estem anant passant. I bé, de moment això, dona el sus aquí en aquest programa d'avui, de que vespres a Ràdio Horta, avui dia 26 del 6, de 2026 i la setmana 26. Avui sí que això, aquest 26, la veritat que avui hi ha bastantes coincidències. Sí que veure que allò de 26, cada mes hi ha un 26, i durant tot l'any 26, evidentment, ni toca de 12 per lògica, però sí que sigui coincidència aquí, evidentment, en la setmana 26 de l'any, això evidentment només pot passar una vegada a l'any, si és que passa, perquè també no podria no ser així en certa manera. I caure el 26 al final de la setmana 25 o al principi del 27. Però bé, avui sí que és això, un dia quan dic redom aquest sentit numèric, qui creu més en la numerologia avui pot ser un dia especial en aquest sentit, i qui no, pues cap problema, endavant un dia més i que el puguem passar de la millor manera possible, que el puguem seguir passant de la millor manera possible. Com dic, de moment donem el sus, així que benvinguts, començam.

0: primeres 72 hores per trobar gent amb vida. Les tasques de rescat no s'aturen en una jornada en què també s'han registrat rèpliques de...
1: La rèplica.

0: A les Illes, el Bisbat de Mallorca i Càritas i l'Associació de Veneçolans han activat campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
1: Però la jornada deixa més qüestions i avui migdia al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiuses s'han concentrat davant de l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central per als seus companys dels centres públics.
0: El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat del centre concertat de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
2: Amb aquesta nova llei, els companys del públic passarien tots màxim a 21 relectives, els d'infantil i primària, i els del públic passarien tots màxim a 21 relectives, els d'infantil i primària, i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
1: I de les Pitiuses anam a Menorca perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha condemnat l'IBE Salut i Adesles a indemnitzar amb més de 230.000 euros una família menorquina per la detecció tardana d'una greu malformació fetal.
0: La sentència considera acreditat que l'ecògraf de l'Hospital de Menorca era obsolet i inadequat per al diagnòstic prenatal. El retard va impedir detectar a temps una forma greu d'espina bífida i va privar la mare de poder valorar una interrupció voluntària de l'embaràs dins del termini legal. El menor va néixer amb una discapacitat reconeguda del 33%.
1: I és moment ara d'actualitzar la jornada en els esports. L'Atlètic Balears continua confeccionant la plantilla per al pròxim curs. Xisco Ribas, bon dia.
3: Bon dia. El migcampista Jofre Xert ha renovat amb el conjunt blanc i blau. El jugador català de 25 anys continuarà una temporada més a l'Atlètic Balears de la segona federació i qui no seguirà jugant a l'estadi Balear és l'extrem Moha Keita. El senegalès encara no té equip de destí.
1: Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís groc. Això és a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca. Això serà fins a les 8 del capvespre per altes temperatures que es poden arribar a enfilar fins als 37 graus. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
4: I bé, perdoneu, al principi teníem alguns problemes, com heu vist, per connectar primer de tot amb els companys de Vetra Ràdio. Després se sentia una mica com entretallat i finalment hem connectat d'una altra manera i ja sí que s'ha pogut escoltar aquest tram final de manera correcta. Demà les pertinent disculpes, com dic, que a vegades això, darrerament hem de cercar una solució, no sé com, la veritat, perquè n'he provat diverses. Espero que en breu se puguin trobar una solució a tot plegat i que torni a funcionar com abans sense problemes, o que si més no els problemes siguin només un dia puntual i ja està, si no n'hi ha mai millor, però bueno, això. En definitiva, bé, és que també, clar, el nostre ordenador també sí que és veritat que ja suposa bastant, fa bastanta feina, per tant també a vegades necessita un descans, però clar, el fet de matre 24 hores té aquestes coses. En fi, massa bé i va genial, vull dir que no estic dient. Sí que necessitem altres coses, un ordenador de moment encara funciona, però vaja, sí que a veure que això, que el fet de mantenir 24 hores senceres necessita, evidentment, de tant en tant un reinici i una apagada, però clar, no és fàcil. I bé, com deia, avui comencen aquestes festes de Sant Pere 2026, ara ho recordem una mica.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Nadie.
1: Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

I doncs, com deien, ja sabeu que avui, dia 26, comencen les festes de Sant Pere 2026. Avui a les 20 hores hi ha la inauguració de les festes amb el primer ball dels Capgrossos, en Pere i na Clara, al Moll. Seguidament, sonada dels xeremies d'Artai, la xaranga, els esparrells des de la mà i al llarg del passeig marítim, acompanyats dels Capgrossos i salutació del Batle. I col·labora el Club Nàutic. Serà, com dic, a les 20 hores, a les 8 del vespre. A les 22:30, a les 10:30, concert a càrrec de Sir Roald ja és mort. I a continuació, torrada de sardines, que salutem aparadament. Per a tothom com vulgui menjar, al passeig marítim, al lloc habitual, si no vaig errat. Penseu a dur els vostres tassons i plats reutilitzables. Això és important també, ho aniran recordant tots aquests dies, heu de dur els vostres tassons i plats reutilitzables. Ho organitzen Sardinàries Coloniers, aquest grup que fa la feina de la torrada de les sardines, i l'Ajuntament d'Artà, que hi posa les sardines i tot el que faci falta. Demà dissabte, dia 27, a les 9:30 del matí, hi ha el passeig cicloturístic familiar. Diu, vine d'Artà a la colònia Sant Pere en família, partida des de la plaça Joan Ferrer Ginart, Bars la Molaina, arribada a la plaça de Bars en Fesol i tornada lliures, i cadascú torna quan vol. Inscripcions al telèfon 608 936 367, ho organitza el Club Ciclista Artenenc. A les 10, una vegada arribat aquest passeig ecoturístic a la colònia, se durà a terme el circuit infantil, que anirà des de la plaça de Bas en Fesol fins a Cal dels Camps, i tornada en aquest cas. En acabar la plaça d'en Fesol hi haurà aigua, fruita i galletes per a totes les persones participants. Això sí, és obligatori dur casc i els menors de 16 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Inscripcions al mateix telèfon 608 936 367. Ho organitza Club Ciclista Artenenc, tant el circuit com el passeig cicloturístic. A les 10:30, circuit d'obstacles i habilitats a càrrec de Demi de Huera. Ja al capvespre, a partir de les 16 hores, mercadet estiuenc amb barracades, tatuatges, juguetes, roba, etc. al passeig marítim. Continuam el capvespre de demà. En aquest cas, per tornar al capvespre vespre. A partir de les 18 hores, nit de rock, en Rodeo, Hatterbringers, no sé si ho pronuncio bé, segur que no, i me perdonen. Marasma, Zero Drama, Buff, Los Mierda, Terror 5, Between Second, Joan Adrià Pistola. Taquilla inversa, és a dir, cadascú paga el que trobi per entrar, no hi ha preu estipulat, i ho organitza l'associació Mokuko, que són les inicials del Moviment Cultural Colonier. El Pol Esportiu Cafarruig, un any més, i penseu també a dur els vostres tassons reutilitzables, això és important. Com dic, serà a partir de les 18 hores, aquesta nit de rock, el Pol Esportiu Cafarruig, demà dissabte, dia 27. Paral·lelament, a les 19 hores hi ha curses infantils, i a les 19:30, 14a cursa popular, arran de mà. Sortida i arribada a la plaça de la Bas en Fesol. Faran curses per a infants segons l'edat dels participants. Per als majors de 12 anys hi haurà dues distàncies, 4 km o 9 km. Els infants de 12 anys o menys només podran fer les curses infantils o la de 4 km, acompanyats, això

0: Sí, d'un adult. Inscripcions a la pàgina web www.editeixi.net. Organitza el Club Atletisme Artà. I per acabar el vespre, que durarà tota la nit, teòricament, a les 23 hores, verbena popular. Donarà inici, que diem, a les 11 del vespre, a la plaça de Sant Pere, perdoneu-me en aquest cas, amb les actuacions de les orquestres Zanoguera, Mercurio Retrógrado, Val Nou i el DJ Pau Roca. Penseu dels vostres tassons reutilitzables. Hi haurà servei de bus, en aquest cas recordem especial, ho varen comentar ahir, que l'Ajuntament havia habilitat un bus especial, però queda anul·lat aquest de l'Ajuntament. Si vareu comprar els vostres tiquets, si ja heu passat avui de matí i vos han tornat tot bé genial, si no ho heu pogut fer dilluns, ho podeu tornar a fer i vos tornaran els doblers, perquè el TIP, el Govern de les Balears, a través del servei públic del busos, en aquest cas, posa servei especial de la línia, aquest reforç de la línia 421, tant demà dissabte com passat demà diumenge. Vos ho explicàvem ahir, vos comentàvem els horaris. Demà dissabte hi ha busos, tant els que ja hi havia com que els que s'afegeixen, que diem ja tot el llistat. Des de la colònia cap a Artà, demà dissabte surt a les 8:30, a les 9:45, a les 13:20, a les 14:15, a les 17:50 i a les 19 hores. Arriben a casa Artà un quart més tard. En sentit contrari, des d'Artà cap a la colònia, demà dissabte dia 27, hi ha busos que parteixen a les 9:20, a les 10:20, a les 14 hores, a les 15:15, 3 i quart, a les 18:30, 6 i mitja, a les 19:40, a les 23 hores, aquest, per exemple, pot ser un de per anar a la verbena, per exemple, o també el de les 12 del vespre, a les 00:00, i arriba a la Calan Sant Pere a les 0:15. En sentit contrari, ja el diumenge de matí, una vegada, entre cometes, acabada la verbena, podríeu tornar a Artà, per exemple, amb el bus de les 5 del matí des de la Calani, o de les 5:45, de les 6:30, ja més tard, si més no, hi ha el de les 8:30, 9:45, 13:20, 14:15, 17:50 i 19 hores. És el darrer de diumenge en sentit Colònia Artà. En sentit contrari, Artà Colònia Sant Pere, per si algú vol anar, en aquest cas, a la Verbena Camp de diumenge, que ara hi arribarem, però vaja, ja que estic repassant horaris, Artà Colònia Sant Pere, diumenge 28, hi ha bus a les 9:20, a les 10:20, a les 14 hores, a les 15:15, a les 10:30 i a les 9:45. També, si més no, també recordeu que teniu els taxis del municipi a la vostra disposició. Si ja teniu clar i, a més, que serà una hora concreta que no hi hagi servei de bus, el podeu, no sé si es pot reservar, ara pensava, m'estic aventurant, anava a dir-ho, però reservar, no sé si es pot, de ja establir un horari. En tot cas, això, si més no, quan dic aquests horaris del servei de reforç de línia 421 per viatjar entre Artà i la Colònia Sant Pere, a la Colònia i Artà, tant per demà dissabte com per passat demà diumenge, i això, que són algunes de les freqüències, són les que ja hi havia, que diem, però se n'afegeixen d'altres a motiu d'aquestes festes, que així el govern, que diem, ha col·laborat d'aquesta manera. Per tant, aquesta informació està a la web de l'Ajuntament, també ho vàrem explicar ahir, ho hem tornat ara a recordar avui. També, si mireu a l'apartat del TIP del govern, també hi ha la informació. I bé, en definitiva, això, hi ha, això sí que ho vaig també explicar ahir, i alguna de les línies és a través del servei a la demanda, que requereix reserva prèvia abans de les 21 hores del dia anterior al viatge, indicant la parada de pujada i la de baixada. La sol·licitud es pot realitzar a través del telèfon 600, perdoneu, 617 365 365. Hi haurà confirmació de la seva reserva a través del correu electrònic o SMS. Són, en aquest cas, dues freqüències d'anada del dissabte i dues de tornada del mateix dissabte. així com dues del diumenge d'anada i també de tornada del diumenge. Són estan marcades, que diem, en aquest cartell especial, diguem-li així, de l'ampliació de freqüències perquè cada setmana amb motiu de les festes d'aquesta línia 411 entre Artà i la colònia de Sant Pere, o viceversa, la colònia de Sant Pere i Artà. 421, perdó, crec que he dit 411, és que he vist aquí baix una informació relativa al 411, és la línia 421, perdoneu, a Romeo en aquest cas. Sí que el que passa és que explica que en el cas d'Artà fa la parada és la mateixa que fa connexió a la línia 411, que va de Manacor a Palma i des de Cala Rajada. I diu consultar horaris de línia 411 si vos interessàs. És a dir, qualsevol d'aquests busos, diguem-li així, que en el cas, per exemple, que volguéssiu anar de qualque banda, qualcú que no visqui habitualment a Artà i vingui des de qualsevol lloc, pot arribar fins a Artà i després fer aquesta connexió cap a la colònia de Sant Pere amb aquest 421. Per exemple, pot venir a la línia 411 fins a Artà i després a la colònia de Sant Pere amb el 421. Si és en sentit contrari, pot anar a la colònia de Sant Pere cap a Artà amb el 421 i després agafar la 411 per anar, això, en sentit Manacor a Palma o Cala Rajada, aquí on hagi d'anar. Sí, no. Per tant, també són ja els horaris, si més no, que es fan venir bé per poder fer aquesta parada de connexió amb aquesta altra línia.
1: Ara que salten els gats remenant les deixalles, miol és la triste cançó

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I de cara de passat demà diumenge, a les 18:30 hores, a la Colònia hi ha el torneig d'escacs a la plaça de Sant Pere. Inscripcions al telèfon 684-417-040. Ho organitza Club Esportiu Reis i Dames de Llevant. A la mateixa hora, a les 6:30, boti-boti en diferents castells inflables, això sí, per edats i pista d'obstacles. En acabar, festa a l'espuma. Perdó, serà a la plaça del Bas en Fesol. Ja un poc més tard, a les 21:30, a les 9:30, diumenge, recordem, passa carrers de Tremolartà, acompanyada dels dimonis de Sant Ganxó, sortida des del Moll fins a la plaça de Sant Madona, seguidament, correfots. I ja després, a les 22:30, verben a camp, a càrrec de l'orquestra Calizzo, amb Marc Apocoví i Biel Tous, a la plaça de Sant Pere. Això és el que donarà de si, que és cada setmana, de les festes patronals de Sant Pere. Recordem, avui donen el sus, avui divendres 26, a les 20 hores, inauguració de les festes, amb el Cagrossos, amb Pere i la Clara, Xeremies d'Artà, Xerangals Esparralls. Després, a les 22:30, concert de Sarroal Jazz Mort i Torrada de Sardines. Dissabte, passeig culturista i familiar a les 9:30, a les 10, si no hem arribat a circuit infantil. A les 10:30, circuit d'obstacles i habilitats. A les 16 hores, mercat estiuenc, el passeig marítim. A partir de les 18 hores, nit de rock. A les 19 hores, curses infantils. A les 19:30, cursa popular arran de mà. A les 23 hores, verbena popular a la plaça de Sant Pere, amb Sant Noguera, Mercurio Retrogrado, Val Nou i DJ Pau Roca. Diumenge 28, torneig d'escacs, boti-boti, festa d'espuma, passa carrers Tremolartà i dimoni de Sant Ganxó, correfots, verbena camp. I ja després iniciarem la setmana vinent, dilluns 29, a les 19 hores, ofici solemne en honor a Sant Pere. Presidirà l'Eucaristia, farà Carlos Campos, Tor, a l'Església de Sant Pere. A continuació, processó marítima. Ja després, a les 21:30, a les 9:30, dilluns 29, concert a càrrec de l'Associació Musical Banda de Música d'Artà, a la plaça de Sant Pere. I a les 24 hores, focs artificials a la Rabalda, a la platja, a càrrec de Pirotècnia Jordà. Ja després, dimarts 30, per acabar el mes, a les 19:30, festa Holi, a la plaça del Bas en Fesol. I a les 21 hores, concert de gospel, a càrrec de Veus de Llevant, dirigit per Jordi Cardona, al passeig marítim de vora l'estàtua de Sa Madona. Organitza Centre Cultural.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, vos convidem, com dèiem, avui en aquestes festes de Sant Pere a donar el sus inicial a les 8 del vespre per posteriorment amb els, bé, amb els grossos en Pere i na Clara, el Xeremiers i la Xaranga dels Esparralls, per posteriorment a les 22:30 concert de Sarroal Jazz Mort i Torrada de Sardines a les 22:30, com dic, en aquest darrer cas. Demà, dissabte, passeig cicloturista i familiar, circuit infantil, circuit d'obstacles i habilitats, mercat d'estiu, nit de rock, curses infantils i arran de mà, i verbena popular. I diumenge, torneig d'escats, boti-boti, espuma, passa carrer Tremolartà i dimoni s'enganxó, i verbena a camp. Així que no teniu excusa de dir no hi ha res aquest cap de setmana, perquè podeu anar a la colònia de Sant Pere a gaudir d'aquestes festes patronals colonieres. Recordem també que el TIP hi ha reforç de línia 421 tant demà dissabte com passat demà diumenge. S'elimina el que hi havia per part de l'Ajuntament d'Artà, que s'havia posat expressament per la verbena de demà, ja que hi ha hagut aquest augment de freqüències per part del TIP. I ja passat el tema del cap de setmana, vos recordem que dilluns que ve hi ha plenari ordinari a l'Ajuntament d'Artà, però que per tema precisament de la festa s'avança una hora i serà a les 5. Per tant, no farem programa dilluns, ho vaig explicar ahir, perquè seria un poc com hola, benvinguts, adeu, perdó per dir-ho així. Per tant, en certa manera, això, ja miraré si puc deixar gravat alguna cosa de manco de mitja hora, per en qüestió de tal, però vaja. Possiblement ja anirà en directe al plenari, que com ja sabeu solen fer en directe aquí a Radio Hortà Municipal. I després ja sí que dim

Març. De fet, si no hi ha novetat, vos puc avançar que dimarts parlarem de... hem pogut tancar ja dia i si no hi ha canvi, que no ho vull dir, perquè al final ja sempre la cosa va com va, parlaríem del tema del projecte del govern de les Balears, vull dir bé, de lloguer segur, que ja sabeu que el proper divendres, dia 3, hi ha una xerrada a la cafeteria Teatre Artà, la qual vos convidam de manera molt expressament, perquè és un tema molt i molt important, no sé si dir per desgràcia i jo, en aquest cas el tema del govern, per sort, però sí que dins un tema de l'habitatge, problema de l'habitatge, per desgràcia. I per tant, vos ho recomanem moltíssim, poden anar a la cafeteria del teatre divendres, bueno, aquest cap de setmana a la Colònia de Sant Pere, tota la setmana, posterior també, però sobretot també en el cas que mos ocupa, divendres dia 3 d'avui una setmana, com dic, en aquesta cafeteria Teatre Artà per aquesta xerrada del lloguer segur del Govern de Balears. Però per avançar una mica el tema en qüestió, supos, si no és de nou, en principi hem quedat per dimarts tenir aquesta conversa aquí a Ràdio Municipal i amb alguns convidats, convidades, ja veurem com que van de definir. Però bé, de moment així està planificat. Per tant, també no us podeu perdre el programa de dimarts. Però molt abans, i ja ho enllaç, vaig enllaçant coses d'una cosa a l'altra, en un cert sentit, enllaçant ara tema radiofònic, a la ràdio amb el nostre amic, company i col·laborador Miquel Mestre Ginard, que setmana fa un esforç impressionant per poder realitzar el programa. Avui en parlava una mica amb ell en certs problemes que no venen al cas ara, però que vaja. I ho dic sempre, estic immensament agraït de comptar amb tots els col·laboradors, perquè tots i cada un fan una feina impressionant i la veritat és que sense res a canvi, en certa manera, perquè així els agrada la ràdio i cosa que amb més motiu sempre m'agrada agrair-ho, tot i que també tant de bo tothom pogués cobrar alguna cosa, també ho he de dir, però la cosa està així i ja estava així d'abans. En certa manera, això, que sí que demà torna a fer programa, ja mos ha avançat que durant, que els dissabtes que diem de juliol i agost, en principi no hi haurà participació com a tal de la gent, sí que farà programa, però si no seran remissions, sinó que seran programes entre còmetes nous, però sense participació de la gent en aquest cas, i possiblement una mica més curts. Evidentment, jo l'he dit, que està clar que cadascú que fa un programa de manera que no cobra res, que ho fa de manera altruista i de més, evidentment, cadascú és lliure de triar com que pot fer, quant i com. Evidentment, sempre dins les marges, està clar. Però bé, en el seu cas, està clar que cap problema i, per tant, ja m'ha dit que això, que així ho fa també cada estiu, vull dir que no és una cosa nova. I bé, en definitiva, això ja vos abans que aquest ara mirava si aquest programa de demà serà el darrer en qüestió que diem amb participació de la gent. Després ja sí que seran així amb selecció pròpia de Miquel, que segur que vos encantarà també, i res, per tant, teniu-ho en compte amb aquest sentit.

I bé, i així posam el punt i final en aquest ple, en aquest cas dimarts, molt probablement, perquè dilluns aquest plenari ha avançat d'horari, en tot cas demà el dissabte a la ràdio. També durant tota aquesta setmana vos convidem a la Colònia Sant Pere amb aquests actes de les festes, començant ara avui mateix a partir de les 8, i després dilluns també plenari, que si no retornau podreu seguir en directe a Ràdio Horta Municipal, i després ja dimarts en contingut habitual, diguem-li així, d'esper i desig, si no res de nou. Això, en aquest cas, per tant, bé, espero que passeu un molt bon cap de setmana en aquesta, amb aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, amb aquestes festes patronals de la Colònia de Sant... amb aquest sus, si més no, de les festes patronals de la Colònia de Sant Pere, i res, això, que vegi molt bé el cap de setmana. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

Hola, sóc l'Albert Berniol, del Temps de Televisió Espanyola. Unes salutacions per tots els que escolteu la ràdio d'Artà Municipal.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

vermut rombó i el palo reposat en bota, a la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc la Mònica López, del Temps de Televisió Espanyola, i us desitjo per Ràdio Artà molt de sol pels propers anys.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971-83-60-38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.